0: Som l'estació musical per excel·lència.
1: Ripollès FM, on sents la música.
2: Separats tirant la canya a prop de la plaça d'Espanya, hipsters amb barba i

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Michael Schulze.
1: Hey everyone, it's Miley Cyrus.
2: Let's pretend.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, un accident dificulta la circulació a la C58 a Terrassa amb vehicles al voral. També una avaria, en aquest cas a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa un altre carril tallat i dificulta encara més la circulació en aquesta via. A banda, retencions a l'AP7, a Barberà del Vallès, a la C58 a Montcada, a la C31 a l'Hospitalet, a la B24 a Pallejà i a la C32 a Castelldefels. I pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recupera avui progressivament el servei habitual al Garraf. Un cop acabades les obres als túnels entre Sitges i Garraf, es restableixen, per tant, les circulacions de l'R2 Sud, els regionals del Sud i l'R15 una setmana abans del previst. Tot i això, els autobusos del pla alternatiu es mantenen durant tot el dia d'avui per tal de facilitar la mobilitat dels usuaris. I Lleó XIV oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap de l'Estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques, més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya, que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó XIV reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i avui també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. I, de fet, Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es noten diverses afectacions a la mobilitat i un increment també de les mesures de seguretat. De fet, en les zones d'alta afectació recomana fer teletreball. Tot i així, rebon Alexandre Salvat, que és el secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat però que les empreses no estan obligades a concedir-ho als seus treballadors. Ho ha explicat avui a la xarxa.
3: En aquest cas, específicament, les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana, en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
2: Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda, com són els entorns de la catedral, volíem dir també de l'estadi olímpic Lluís Companys. I la Generalitat ha posat en marxa el PEREMCAT, un pla pioner per recuperar els ecosistemes marins del litoral català amb l'objectiu de restaurar els hàbitats degradats abans del 2030. El projecte, amb una inversió de més de 3 milions d'euros, se centrarà en algues, praderies, marines, rodolits i també fons de coraligen. Els primers treballs de diagnosi ja han començat a la Costa Brava i serviran per identificar les zones més afectades i definir també les actuacions de restauració i conservació. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Viv Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
1: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
3: Atenció!

0: i Esteve Llop,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Michael Schulze.

0: Bistoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Lleó XIV oferirà en una estona un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap de l'Estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó XIV s'ha pogut reunir aquest matí amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. I Barcelona es prepara de fet per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions en la mobilitat i també un increment de les mesures de seguretat. De fet, en les zones d'alta afectació es recomana fer teletreball. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts clau com són els entorns de la catedral i també de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I la vaga de biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu del país. Avui la plantilla decidirà en assemblea fins on està disposada a arribar i d'això n'ha parlat avui a la xarxa l'Irene Lameiro, que és bibliotecària i també delegada sindical de la CGT.
3: A la ciutat de Barcelona, les biblioteques que pertanyen al Consorci de Biblioteques de Barcelona, estàvem en un moment d'adhesió al nou conveni de l'Ajuntament. Però ara ja podem parlar de que ens quedem en una situació, tota la plantilla, d'incertesa jurídica, perquè aquest divendres 5 de juny, l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg, tancar la negociació en contra del que està demanant la ciutadania, la plantilla, els grups polítics. Tanquen el diàleg, donen la negociació com a fallida i ens quedem fora de conveni.
2: El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. I en mobilitat, un accident a l'AB30 Cerdanyola del Vallès, direcció Tarragona, talla hores d'ara un carril i provoca lentitud. També una avaria a la 2 a Vilassana, deixa un altre carril tallat, direcció Barcelona, i finalment una segona avaria, en aquest cas a l'AB10 a Santa Coloma de Gramenet, també deixa un altre carril tallat en aquest punt. I a banda, avui Rodalies recupera progressivament el seu servei ferroviari, un cop acabades les obres als túnels entre Sitges i Garrafes. S'estableixen, per tant, les circulacions de l'R2 Sud, els regionals del Sud i l'R15, una setmana abans del previst. Tot i això, els autobusos del Pla Alternatiu per Carretera es mantenen durant el dia d'avui per tal de facilitar la mobilitat dels usuaris. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: i millor per fer una comarca més neta i sostenible. O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família. Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Tu sabies que el germà de la Laia patia assetjament escolar?
2: Ah, sí? I com està?
3: Molt millor, gràcies a la intervenció de l'USAP.
4: La Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència dona resposta a les violències que viu l'alumnat. Si vius una situació de violència, contacta amb l'USAP a través del telèfon 900 923 098, el correu electrònic usap.educació@gencat.cat o l'aplicació web USAPS. T'escoltem, t'ajudem, et protegim. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Yo, hey, check this out.
6: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
7: i Pipi que en fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
6: Hit Parade.
7: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: Maxi Fosey. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas.
1: L'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
3: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
4: It's Taylor Swift. You're listening to my station.

0: les 11. Ripolles FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments del discurs del Papa Lleó XIV al Congrés dels Diputats. En aquests moments, fa tot just uns minuts, que ja ha començat el seu discurs, després que la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, li donés les gràcies i la benvinguda al Congrés. Escoltem ara aquesta connexió en directe.
4: En este hemiciclo se da forma jurídica a la convivencia social. Aquí las diferencias se escuchan, se ordenan y cuando es posible se convierten en decisión compartida. Por eso, más allá de la legítima diversidad de posiciones, toda tarea legislativa acaba encontrándose con una pregunta decisiva. ¿Qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes?
3: Bé, aquesta és la primera vegada que fa un discurs un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó XIV s'ha reunit també aquest matí amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha aprofitat la trobada per regalar-li un bonsai d'olivera com a símbol de pau i de diàleg. Paral·lelament, també el primer denunciant d'abusos sexuals de l'Abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha acusat el govern espanyol de mantenir al calaix la llei d'imprescriptibilitat per no molestar el pontífex durant la seva visita. En aquest context, ha reclamat des de la Nunciatura Apostòlica a Madrid la compareixença del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i ha demanat als partits que defensin la tramitació de la norma al Congrés. I de fet, Barcelona es prepara també per l'arribada del Papa demà i això ja es noten diverses afectacions a la mobilitat i un increment també de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda del Papa. A Sants Montjuïc, per exemple, ja hi ha restriccions de circulació i també d'estacionament a l'entorn de l'anella olímpica de Montjuïc. També es veuen afectats els accessos a l'estadi olímpic, al Palau Sant Jordi i als principals vials de la zona. A Ciutat Vella també hi ha talls de trànsit i limitacions també d'estacionament a l'entorn de la Catedral de Barcelona i al Palau d'Episcopal. A banda, també s'han reforçat les línies del transport públic, com els trens de l'R2 Nord, i en les zones afectades, de fet, es recomana fer teletreball. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, a l'APC l'incendi d'un vehicle provoca retencions i també un carril tallat a Vilobí d'Onyà. També un altre accident, en aquest cas a la B30, a Cerdanyola del Vallès, direcció Tarragona, talla un carril i provoca lentitud. Finalment, una avaria a la 2 a Vilassana també deixa un altre carril tallat direcció Barcelona.
2: Notícies en xarxa.
1: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Sabrina Carpenter.
1: Som l'estació musical per excel·lència.

0: Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
2: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
3: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferim convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER. Treballem el futur.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Fa només uns minuts que s'ha acabat el missatge que Lleó XIV ha fet al Congrés dels Diputats. Allà el Papa ha llançat un contundent missatge contra l'avortament i també l'eutanàsia.
3: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. És una meta de civilització. Toda vida humana deve ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
2: Un papa que ha tornat a fer una crida a la concòrdia i contra les polaritzacions i a defensar els drets dels immigrants. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica fa un discurs al Congrés on també ha parlat la seva presidenta, una Francina Armengol, que reclama la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que ha agraït la presència del pontífex en un hemicicle que ha comptat amb la presència, volíem dir, també del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez i del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics excepte de Podem i BNG. A l'acte hi han assistit també alguns presidents autonòmics com el català Salvador Illa i expresidents com Aznar i Rajoy, però no Zapatero ni Felipe González. I de fet, Barcelona es prepara també per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions de la mobilitat. A Sants Montjuïc ja hi ha restriccions de circulació i estacionament. A l'entorn de l'anella olímpica de Montjuïc es veuen afectats els accessos a l'estadi olímpic, al Palau de Sant Jordi i també els principals vials de la zona. També a Ciutat Vella hi ha talls de trànsit i limitacions també d'estacionament a l'entorn de la Catedral de Barcelona i el Palau Episcopal. A banda, també s'han reforçat les línies de transport públic com els trens de l'R2 Nord. En les zones afectades, de fet, es recomana fer teletreball. I la vaga de biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu del país en un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat i regulat encara per una normativa dels anys 90. El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama també una actualització profunda del model bibliotecari català. I la Policia Nacional ha desarticulat a GURB un grup criminal que falsificava empadronaments per facilitar reagrupaments familiars irregulars. L'operatiu s'ha saldat amb 8 detinguts, entre ells el presumpte líder d'aquesta trama. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Vestits dels que calçaves camperes lluïdes.
1: Pantalons All Shot Viejo Amigo.
0: I anaves a la disco amb la teva butaco de Vito empastifat de Brummel? T'agradarà Hit Parade. Hit Parade,
1: el bo i millor de la música dels

0: Casas.
1: Jordi Casas.
0: Aviam, tinc un problema molt gros i és que hi ha un noi que es diu Josep. Josep, let's go to Lloret, que sempre... Jordi, no dius mai que jo sóc el de la careta d'entrada del programa, el que diu allò dels pantalons de campana. Doncs sí, es diu Josep Lloret, com aquells animals que parlen en petit. Lloret, let's go to Lloret. Què tal? Com anem, nois i noies, nens i nenes, dames i cavallers, senyors i senyores, avis i àvies? Digui'm! No, vostè no, senyor Casas Major. Benvinguts a una nova edició de Hit Parade, recuperant aquella música dels anys 70s, 80s i 90s, amb aquella alegria que caracteritzaven aquelles grans cançons. Doncs bé, al llarg d'una hora rebeu les cordials salutacions de Jordi Casas, qui us farà costat ara mateix, doncs amb un munt de temes que espero us agradin. Si us sembla bé, el que podríem fer és començar pel primer. Una bonica cançó de Anne May.

0: Argonya, gran cançó dels anys 80 que vaig tenir l'oportunitat de presentar com a novetat i que em recorda molt la veu a la de Pep Sala, que una vegada vam estar parlant i em va dir:
1: Cases, mai de mai pujaràs al tren de mitjanit.
0: És veritat, vaig haver de tornar a casa amb taxi. Talk Talk, Such a Shame, donant pas ara mateix a una cançó que tinc a casa en Maxi, però com no us interessa, millor que l'escoltem. Són des d'Australia, Real Life. Això es deia Send Me an Angel.

gran cançó directament des de Noruega, el país del salmó amb Paul Morten Max. Ahà, els creadors d'aquella gran cançó que es deia Take On Me, amb una cançó que és ben certa. Deia que el sol sempre toca la televisió. És veritat, sempre que estic mirant el Telenotícies migdia, no sé per quin motiu hi ha el sol i no em deixa veure el cabell del presentador. És increïble. Molt bé, senyores i senyors, ens anem a un lloc on disfruten molt, perquè es diu E-Sex. Allà tot ho és, eh? A Anglaterra tot acaba amb això. Vincent Clark, Alison Moyet, directament des de E-Sex, amb aquesta bonica cançó que ara mateix recuperem aquí al Hit Parade, que es deia Situ.

Santicases no recorda que aquesta hora feia un programa de house. Aprofitant l'avinentesa, li han fet creure que el programa era revival. I s'ho ha cregut. Connecta amb els clàssics més exitosos dels 70, 80 i 90. El clàssic que presenta clàssics. Hit Parade. Hit Parade Stars on 45.

Repetibles als anys 80 musicalment parlant, amb una banda que sempre havia confós amb els Thompson Twins, els de Doctor Doctor o Hold Me Now. Es deien The Twins i això pertanyia a un àlbum que es deia Modern Lifestyle, amb una cançó que es deia Cara a cara, cor a cor. Face to Face, Heart to Heart, The Twins. I ara una miqueta més de música tecnopop que també sona a tecnopop britànic. Tot i que, si no vaig mal fixat, aquesta gent arribaven des d'Alemanya. Sí,

ombra blava de nit seria l'ombra del gran barrufet. Two of Us. Jo es deia Bruna i Shadow, i suposo que la majoria de vosaltres la recordareu perquè estava inclosa dins d'un dels Max Mix. Molt bé, anem a recuperar una cançó d'Andrew Ridley, també de Georgios Kyriakos Panayotou, que era el nom real d'origen grec del gran George Michael. Un home que, per cert, i malauradament ens va deixar el dia de Nadal de l'any 2016, dia 25 de desembre de 2016. Warm

0: Recordo perfectament cançons com Private Ride On o, per exemple, aquesta que es deia Riding on a Train, pujant al tren. Una cançó que jo presentava com de passatenes que passen de les nenes. Era molt graciós, eh? I molt guapo de jove. Aprofiteu, noies, els darrers dies de promoció. De Pasadenas, una cançó que vaig tenir l'oportunitat de presentar com a novetat directament a l'any 1988 i que es deia, com he comentat, Riding on a Train.
1: Get up out of your rocking chair, grandma! Or rather, would you care to dance, grandmother?
0: Molt bé, anem a recuperar una cançó de Terence Tress D'Arby's o Terence Trent D'Arby. Això es deia Dance Lee.

jo sóc cada dona. Òbviament no dic jo, sinó que ho deia la malaurada Whitney Elizabeth Houston, que, per cert, ens va deixar ja fa bastants anys, un excel·lent model, guapíssima, i una de les millors veus femenines del món. Això es deia I'm Every Woman, un tema que dona pas ara mateix a Luisa Veronica Ciccone, que es va escapar d'Itàlia, va anar a petar a Estats Units, un taxista la va acollir i va ser tot un èxit musicalment parlant, amb grans cançons. Com, per exemple, aquell primer èxit que es deia Like a Virgin. Molt bé, una dona que vaig tenir el privilegi de conèixer a l'Estadi Olímpic de Montjuïc en una festa planetària. Bé, amb els planetaris vam anar, doncs, de concert. Strike a Pose. Senyores i senyors, és per mi un plaer presentar-vos una gran producció dels 90 de Madonna que es deia Vogue.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El papa Lleó XIV ha aprofitat el seu discurs al Congrés dels Diputats per reclamar una gestió més humana de la immigració, defensar la pau i el diàleg i rebutjar la crispació política mantenint el mercat perfil social que ha exhibit durant la seva visita a Espanya. Escoltem les seves declaracions.
2: La pluralitat política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos.
1: Aquesta és la primera vegada que un pontífex intervé a les Corts Espanyoles en qualitat de cap d'estat del Vaticà, un hemicicle que compta també amb la presència del govern espanyol i del seu president, Pedro Sánchez, i també del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte de Podem i BNG. A l'acte hi han assistit també alguns presidents autonòmics, com el català Salvador Illa, i expresidents com Aznar i Rajoy, però no Zapatero ni tampoc Felipe González. La jornada també ha estat embarcada per la protesta del primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, que ha acusat el govern espanyol d'ajornar la llei d'imprescriptibilitat per no incomodar al papa. I, de fet, Barcelona es prepara ja per l'arribada del papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat. A Sants Montjuïc ja hi ha restriccions de circulació i també d'estacionament a l'entorn de l'anella olímpica de Montjuïc. Es veuen afectats els accessos a l'estadi olímpic, al Palau Sant Jordi i als principals vials de la zona. A Ciutat Vella també hi ha talls de trànsit i limitacions d'estacionament a l'entorn de la Catedral de Barcelona i al Palau Episcopal. A banda, també s'han reforçat les línies de transport públic, com els trens de l'R2 Nord. En les zones afectades, de fet, s'ha recomanat fer teletreball. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que es reunirà amb l'Ajuntament de Barcelona un cop acabi la visita del papa per reforçar les mesures de seguretat després del darrer tiroteig mortal a la zona franca. Entre les opcions sobre la taula ha destacat l'ampliació del pla Campai en aquesta zona de la ciutat. Parlon també ha apuntat que el govern no descarta impulsar una legislació més estricta sobre la tinença d'armes de foc, una necessitat que, segons ha afirmat, afecta especialment Catalunya, però també al conjunt de l'Estat. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments un accident a la C58 a Barcelona deixa un carril tallat i provoca circulació amb congestió. També a la BB-4031 a Castellà de Nuc, la via està completament tallada en aquest punt per un accident i després hi ha dues avaries, una a la C25 a Estaràs i una altra a la C25 a Santa Coloma de Farners.
0: Notícies. Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
3: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
4: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
5: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Hey guys, I'm Kygo.
1: Hey, what's up? It's Khalid.

0: allò
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és Hit Parade.
2: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.

Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Al Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

0: Ullés FM.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.

0: Quan no puguis seguir coses, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
1: Creu Roja.
2: Vagis on vagis, siguis on siguis, porta el Ripollès FM al teu mòbil.
3: RipollèsFM.cat

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV fa una crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ho ha fet el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un contundent missatge contra l'avortament i l'eutanàsia. Ha estat el primer discurs d'un cap d'Església Catòlica a la seu de la Cambra Baixa. Un missatge que ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el papa.
4: La pluralitat política no deveria degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos.
3: I Catalunya espera l'arribada del papa a partir de demà al migdia als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó XIV, la catedral i l'estadi olímpic. Ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i també el transport públic. Recordem que l'Ajuntament recomana desplaçar-se en metro i la Generalitat al teletreball. I l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si accelerar el drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes contra la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per frenar la progressió d'aquesta malaltia que provoca neurodegeneració. Avui que Rodalies ha començat a recuperar el servei ferroviari habitual al Garraf amb el retorn gradual de trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. També es recuperen els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment es manté, això sí, el transport alternatiu per carretera. I la segona edició del Flash de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. El cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o Acadèmia d'Obres Internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat de Barcelona. I a l'actualitat esportiva, la Penya i el Barça jugaran les semifinals dels play-offs del títol de Lliga Endesa. Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. És tot de moment, tornem d'aquí una hora, ja ho sabeu, amb més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Cada cop són més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix-la. Que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar.

0: Economia Social, de la Fundació MAP. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
2: Hey, this is Tom Fender.
3: Hello, I'm Olivia Dean. Please don't rain.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses.
4: Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
3: Una de les associacions que ha quedat fora d'aquesta trobada amb Lleu 14 és Reparació Integral, ja fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. L'escoltem.
5: Volien que la llei s'aprovés pel juny i a última hora van cancel·lar la ponència i van ficar la llei en un calaix. No ens han donat cap explicació de per què ha passat això. Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya.
3: I el col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per l'adjudicació del cinema Truffaut. Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament amb l'adjudicació a una empresa amb ànim de lucre. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar un 70% l'aspecte cultural. Precisament avui a les 5 de la tarda hi ha un ple a l'Ajuntament de Girona per abordar aquesta qüestió. I el ple de Torredembarra ha aprovat avui la renúncia del socialista Vali Pino al càrrec d'alcalde. És el primer pas d'un relleu a l'alcaldia que ja estava previst en el pacte de govern assignat a principis de mandat amb Esquerra, PSC i Junts. El procés culminarà dissabte amb l'elecció d'un nou batlle. Segons el que queda establert, el relleu el prendrà Raül García d'Esquerra Republicana, actualment primer tinent d'alcalde. I el copilot d'un turisme ha mort en una col·lisió frontal a la C-63 a Lloret de Mar per causes que s'investiguen. Un turisme i un tot terreny han col·lidit frontalment i com a conseqüència de la topada, l'acompanyant davanter del turisme ha mort i el conductor del mateix vehicle ha resultat ferit greu i és a l'Hospital Josep Trueta.
1: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
1: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
0: Doncs truquem ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca

0: Van els municipis. Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: El Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha fet una crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ha estat al Congrés dels Diputats on ha llançat també una contundent paraula sobre l'avortament i l'eutanàsia. Ha estat el primer discurs d'un cap de l'Església Catòlica a la seu de la Cambra Baixa. Un missatge que ha rebut gairebé 7 minuts d'aplaudiments amb alguns crits fins i tot de visca el papa.
3: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. És una meta de civilització. Toda vida humana deve ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
2: La visita del papa ha centrat les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts han fet èmfasi a l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que diuen ha tingut el cardenal Lomella i el govern català. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC valora molt positivament la visita del papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, ha dit, però, la censura que ha fet el papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
4: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
2: La circulació dels trens d'alta velocitat entre Barcelona, Sants i el Camp de Tarragona ha quedat interrompuda a causa d'un incendi declarat a prop de les vies de Cornellà de Llobregat. Segons han informat els bombers, l'avís s'ha rebut a 10 minuts a les 3 de la tarda i fins al lloc s'hi han desplaçat dues dotacions. El foc afecta a una zona de canyissar situada al costat de la via del tren. Indignació dels ramaders del Pallars pel sacrifici de 200 animals a dues explotacions afectades per la tuberculosi. El ramader afectat qualifica de pèrdua important econòmica i moralment. Els van sortir positius en tuberculosi i la llei els obligà a fer buit sanitari i haver de sacrificar tots els animals. Aquest dilluns, amb l'ajuda d'altres ramaders, han carregat els 200 animals, vaques i vedells, alguns de tan sols un mes de vida, a camions per portar-los a sacrificar. I a Tarragona, l'Anella Mediterrània, el parc del Francolí Bonavista o la Marina són alguns dels punts recomanats per seguir l'eclipsi solar del 12 d'agost a la ciutat. L'Ajuntament ha elaborat un mapa amb 6 indrets principals que podran acollir més de 57.000 persones. Es tracta d'espais amplis, dos punts importants, alguns fins i tot, com el port de la Marina, a Tarracó, amb un aforament de fins a 20.000 persones.
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
1: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ell, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors, 20.000 gràcies.
0: Creu Roja. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
2: Busques feina?
0: Map.com.
2: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a UIR.

0: Núria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Des d'avui mateix a Barcelona ja es noten les afectacions a la mobilitat per l'arribada del Papa demà. Als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó 14, la catedral i l'estadi olímpic, ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i el transport públic. L'Ajuntament de Barcelona recomana desplaçar-se amb metro i ha dit que reforçarà amb més combois per absorbir la demanda de viatgers. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
3: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral. Llavors, demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir, tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema, molts Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
4: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
2: Totes aquestes restriccions poden complicar l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat però que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball. Són declaracions a la xarxa.
5: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
2: I Catalunya va registrar un encariment del preu de l'habitatge més del 10% anual entre gener i març, 4 dècimes menys que en altres mesos anteriors, però amb la tercera dada més alta registrada en un primer trimestre, segons l'Institut Nacional d'Estadística. Els habitatges nous han pujat un 8% del preu, mentre que els de segona mà han registrat un increment d'una dècima per sota del qual trimestre, gairebé en un 11%. Catalunya és la tercera comunitat autònoma que menys incrementa el preu de l'habitatge en relació al 2025. I el ministre de Transports, Òscar Puente, ha dit avui que Espanya no avalarà la reforma dels drets dels passatgers aeris a la Unió Europea si no es garanteix la gratuïtat de la maleta de mà. El Parlament Europeu i el Consell d'Europa, on estan representats els membres, fa mesos que negocien l'actualització de la normativa que hauria d'haver-se renovat el 2013. Un dels punts de desacord és el dret dels passatgers a portar una bossa a la cabina sense cost addicional. I la segona edició del Flash Tardor portarà a Barcelona noms destacats a l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre amb diferents escenaris com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb companyies internacionals.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: allò
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és Hit Parade.
2: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com no

0: purple disco machine.
1: FM 98.7.

0: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
1: Vine a celebrar a l'Hotel-Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
3: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
4: Yo, hey, check this out.
5: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
6: i Pipi que em fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
5: Hit Parade.
6: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: Boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: No toquis el dial.

0: πού είναι. Λίπουλες FM.
1: Γιαστορία Μονέλ, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Lleu 14 s'ha reunit finalment amb 6 víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Espanyola, una trobada que no constava a l'agenda oficial i que ha estat criticada per entitats com la del primer denunciant d'abusos de l'abadia Montserrat, Miguel Hurtado, que ha lamentat que el papa només s'hagi reunit amb víctimes de perfil baix. Segons una nota del Vaticà, la reunió ha durat una hora i el papa ha escoltat amb afecte i atenció els testimonis de les víctimes i ha reafirmat el seu compromís perquè les propostes rebudes serveixin de base per a futurs esforços. Avui el papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant de representants de la Conferència Episcopal Espanyola.
3: Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
2: L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes d'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o desorientació. El centre hospitalari lidera un estudi europeu que posa tècniques de microcirurgia plàstica al servei de la lluita contra la malaltia. L'estudi participarà en una desena de pacients, als que se'ls farà un seguiment durant un any després de la intervenció per avaluar sobretot la seguretat. I el veïnat de la Verneda de Malgrat demana una línia de bus que permeti connectar el barri amb la resta del poble. L'entitat diu que la Verneda viu i viu molta gent gran i que aquesta línia facilitaria l'accés del veïnat al CAP o al mercat de roba. L'associació de veïns ha traslladat la demanda a l'alcaldessa Sònia Vinyoles. I pla pioner de la Generalitat per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb l'horitzó del 2030. Se centra en 4 ecosistemes clau per la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques i suposa una inversió de 3 milions d'euros. El primer equip està fent una diagnosi ja a la Costa Brava. I les obres del campanar de l'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges avancen a bon ritme i està previst que estiguin enllestides durant la primera quinzena de juliol. Aquests dies han escollit el color exacte amb el qual es revestirà una part del campanar de la punta, la icònica església de Sitges. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
4: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
1: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM. VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret, let's go tonight.
5: Una mica clàssic, sí. Què tal, com estem? Ben trobats. Benvinguts a una nova hora, una nova cita en aquest VIP 45, en aquesta hora que ens retrobem en aquesta sintonia per recordar aquelles cançons que varen marcar les nostres vides. Ara farà 3 dècades, els 70, 80 i 90. Els 2000 els deixem de banda. I aquests 30 anys d'èxits que, bé, ens varen marcar a la nostra joventut i en moments viscuts. Rebeu, doncs, una molt forta abraçada de qui farà aquesta feina de repassar i escoltar melodies, com per exemple aquesta que ja sona, Milon, amb Love Emotion.

0: Love Emotion. Des de Bèlgica arribaven en aquell moment els Mil Hom. Una cançó que remunta a principis del 1984 i on nosaltres avui també l'hem donat cita aquí en aquesta edició del VIP 45. Què tal? Com estem? Com prova? Sigueu doncs benvinguts, benvingudes en aquesta nostra cita, en aquesta horeta per escoltar i recordar aquells èxits que tant i tant ens varen marcar. Això és el VIP 45.
1: Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret.
0: I anem a recordar una producció holandesa de mitjans o principis, millor dit, dels 90, cap al 1993. Era Tony Dibar i això, The Real Thing.

0: Fes-ho, fes-ho. Abraça'm ben fort. Amb totes les teves forces. Això és el que deia Night Society, una cançó del 86. La primera vegada que la vaig escoltar va ser amb un Àngel Casas Show, eh? Imagineu-vos quants anys fa. Això va ser a l'any 86, una de les melodies doncs, que també avui hem tornat a escoltar i recordar aquí en el VIP 45. Aquells records que es donen cita en aquesta hora d'èxits.
1: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà VIP 45.
0: És que quan escoltes melodies d'aquestes, et dones ben bé compte de que els anys passen ràpid, massa ràpid. Ens quedem de nou a Holanda.

0: Un grup de joves holandesos en aquell moment eren capaços d'absorbir la música més internacional que arribava des d'Estats Units. Amb això que es deia Let's Funk Tonight, Blue Father. Una cançó i una melodia que també de nou hem escoltat aquí en aquesta edició del VIP 45. No marxeu perquè tenim encara moltes històries perquè nosaltres escoltem avui, sí, avui.
1: VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya.
0: Ja tenim a punt We Are The World amb els 24/7.

0: Els holandesos eren autèntiques màquines de fabricar eurodents europeu i 24/7 era una gran mostra d'això. I és que realment era així. Nosaltres som el món. We are the world, una cançó que hem escoltat avui en el VIP 45. Que bona!
1: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà VIP 45.
0: Doncs sí. En aquells anys li deien la cançó de la serra. Suposo que era pel començament, i aquesta esgarrapada que feia Dean Harrow. Producció autèntica de Turati Shigerato amb A Taste of Love.

0: Amor de Dean Harrow. Una de les primeríssimes produccions que varen fer aquell duet de gran força italià, que varen produir grandíssimes produccions i cançons i grans artistes. Vittorati Shigerato, A Taste of Love amb Dean Harrow. Què tal? Com esteu? Com prova? Ben trobats? En aquesta sintonia i en aquest programa. Això és el VIP 45. No marxeu, perquè tenim encara moltíssimes històries perquè junts puguem escoltar.
1: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà VIP 45.
0: Eren 13 adolescents, entre les quals també s'hi trobava Ivan Spagna, que després va fer Kill Me o Easy Lady i d'altres. Estic parlant de Baby's Gun, a l'any 83. Iniciaven trajectòria amb altres cançons, Challenger, però aquesta va ser una de les més destacades a l'any 1986. Avui toca recordar America. America.

0: Aquesta vegada l'hem recuperat d'un recopilatori de grans èxits, un The Best of Delegation, però això s'inclou dins l'àlbum All the Bee, el You and I, tan conegut dels Delegation, una banda britànica d'autèntic funky disco de l'època on els 80 varen ser gloriosos. Grans èxits i bons records, eh que sí? Això és el B45. Més coses, ja tenim a punt sonant Technotronic i una de les cançons molt conegudes, per cert. Te recordes? Era aquell pop-up de gent. Quina força tenia la cançó. L'escoltem.
1: The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up

0: Varen marcar el ritme a inicis dels 90, els belgues. Technotronic. Era graciós perquè de la cançó tan sols coneixies allò de Agua, no? Tothom veies com cantava Agua. El pop of the gent, veus? Melodia i cançó que hem escoltat també avui en aquesta edició del VIP 45, on de mica en mica anem esgarrapant els minuts, però encara ens queda molta, molta, molta cosa per escoltar. Cançons de luxe, cançons per recordar.
1: VIP 45.
0: I anem de nou cap a Itàlia per escoltar i recordar una tendra cançó de Savage dins l'àlbum Tonight. Una melodia que és molt i molt coneguda. Qui no recorda aquesta? Don't cry tonight. Intenta no plorar aquesta nit. Una cançó de Savage i protagonista avui també dins el VIP 45. Va, l'escoltem.

0: Va néixer a la Toscana italiana Roberto Zanetti i Mr. Savage amb un gran record que hem escoltat dins l'àlbum Tonight. Era aquest Don't Cry Tonight, una cançó boníssima.
1: VIP 45, música pels que éreu canalla durant el segle passat. I ara sou joves. VIP 45.
0: The Sound Lovers i aquest Surrender.

0: VIP 45.
1: Per a tu que estàs fet un bici.
0: VIP 45.
2: I marxem. I ho fem tot recordant una cançó de l'any 1987. En aquell estiu arribaven els Forever Lovers, aquells amors per sempre. Una cançó, doncs, que ara mateix escoltem i recordem amb Italian Boys. Us emplacem a una nova edició del VIP 45 aquí en aquesta sintonia. Que sigueu, doncs, molt i molt feliços. Ens tornem a retrobar amb una nova edició. Que vagi bé.

Pacquiao, this rim's a mama. Hit it!